ìyàwó pàngégé àbójúlógún. Ìyàwó pàngégé pàngégé owó mà dé o. Ìyàwó pàngégé àbójúlówó. Àrùlẹ̀ tó fẹ́ para rẹ̀ fún ya jẹ́. Àfàmàkò ó tún fẹ́ para rẹ̀ fún ṣíta.